0: així amb aquesta música us volem traslladar temps enrere, a l'època medieval i concretament a Cap de Pere, perquè aquest proper cap de setmana té lloc una nova edició del Mercat Medieval. Volem conèixer un poquet en detall tot el que hi ha preparat, el que s'ha organitzat. Per això ens acompanya el regidor de Fires i Festes, Joan Campins. Joan, molt bon dia.
1: Bon dia, com va?
0: Molt bé. Supos que ja acabant d'enllestir tot el que viurà Cap de Pere aquest proper cap de setmana, no?
1: Sí, exactament. De fet, me pillau marcant els llocs de firaires que han d'ocupar. Per demà, ja que comença el muntatge, estigui tot preparat i puguin muntar sense problemes. Uh-huh. I sí, perquè esperam 3 dies intensos de fira, que hi ha molta feina per fer.
0: Hi ha molta feina per fer i també molt per gaudir, no? Perquè s'han organitzat infinitat d'activitats, no?
1: Sí, exacte. Tenim un programa molt extens, des de les 10 de matí fins a ben entrar a la matinada, a les 2:30 que acabaran els darrers concerts durant 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, i en aquest programa hi trobarem actes molt variats, de musicals, teatrals, de circ, dansa i altres també espectacles itinerants que són actes per tots els públics. Tenim concerts al vespre, per la gent més gran que li agrada un poc més la festa, i un poc d'actes per tothom.
0: Mm. Un poc d'actes per tothom. Explica'ns un poquet l'essència de què té de particular aquest mercat medieval.
1: Jo crec que tenim 3 elements que el fan molt, molt particular i molt diferenciat, sobretot. El principal és la nostra temàtica, la medieval. Uh-huh. Varen ser els precursors de mercat medievals aquí a Mallorca ja fa 26 anys. I crec que aquest fet diferencial ens aporta un valor afegit i sobretot si li sumem el segon element, que és el castell, sí, que és un lloc immillorable per celebrar aquest mercat. Les vistes que té, l'ambient medieval que te transmet, que cap a la fi el nostre poble se va formar allà de dins, entre les murades del castell. Uh-huh. I això també juntat a les ganes que té el poble de participar d'aquest mercat i de fer-se el seu, en la decoració de les cases, en les associacions del poble que també hi participen, i en tota la gent que surt al carrer, pues fan que aquest mercat sigui, crec, inigualable, que ara hi poden dir.
0: Mm. Un mercat inigualable on hi participa, com ben deies, Joan, tot entitats, col·lectius, fins i tot centres educatius, no?
1: Exacte, sí. Tenim dins la programació programats actuacions de diversos col·lectius culturals del municipi, ja sigui la banda de música, la batucada, gegants, el dimoni de foc, i després altres associacions participen també muntant paradetes, i el divendres de matí està dedicat a els escolars del municipi. Sí. Les escoles d'infantil i primària visiten el mercat, i les paradetes tenen preparat un seguit de tallers i demostracions dels seus oficis, per demostrar als nins el que és el seu ofici i que els nins puguin tocar també amb les seves mans una mica els productes que fan i puguin donar-se un record. Mm-hmm. És veritat que estem molt contents de poder seguir any rere any amb això, que les escoles es responen molt bé i els nins pues, ja comencen el mercat des de ben prestat divendres. Mm-hmm. I si ja coneixen un poc tot el que hi ha, per després poder venir els cap vespre amb els seus pares, amb les seves famílies.
0: Mm-hmm. Activitats, mercat i es poble, Cap de Pere, municipi, que també supos que es vesteix, no?, per sa ocasió, Joan.
1: Exacte, i ja varen començar amb el muntatge de la decoració, pues que res, dilluns ja havien començat a engalanar el castell amb escuts, enguany s'han renovat,
0: sí,
1: banderes també per les principals carrers i avingudes del poble, perquè ja crida la gent a la festa, i això, fins demà que acabarem de muntar tot s'engalanat. Ja segur que hi ha festa del poble i això, demanem també la col·laboració dels ciutadans que pengin els escuts de que pinten dels seus llinatges a casa seva, que així també tenim tota la resta del poble que ja no és tan cèntric també engalanat i fent festa, i dona aquest toc especial, a part demanem una normativa bastant estricta estètica a les paradetes,
0: sí,
1: d'ambientació medieval i tant les paradetes com els propis firaires que han també anat vestits en temàtica medieval, i això dona una imatge pues, de poble medieval, en el nostre casc antic, que ja és guapo de per si, però encara hi dona un valor afegit.
0: Joan, explica'ns, per aquella gent que no hagi tingut ocasió de visitar aquest mercat medieval, ses paradetes, què podrà trobar? Quins són els productes que poden oferir des d'aquest mercat?
1: Podrà trobar de tot, qui no trobi, perquè no vol, perquè hi ha gairebé 150 paradetes. Nosaltres intentant que la gran majoria siguin d'artesania, diferents oficis ancestrals, com pugui ser estrenat de diferents fibres naturals, sí, llata, espart, sí, corda, també cistelleria de mimbre, i després trobam una part grossa de orfebreria o joieria, que és veritat que és el que els artesans han quedat més. Molts costa trobar són 15 artesans que ja s'han tornat molt majors i és un poc difícil. Però després, a part d'això, trobarem mestres ganiveters, trobarem neules, menjar diferents tipus com formatges, embotits, mels, hidromel, vi, i després una mica variat de decoració medieval, juguetes per nen petit de fusta de cavallers, espases i de més, pintures, després menjar i beure també n'hi ha de sobre, per de restauració. I un poc, això són les temàtiques més grans, després hi ha temàtiques més particulars, ceràmica també, i elements decoratius, però tot intentant que tingui una línia natural, evitant el màxim el plàstic i coses que no siguin, evidentment són modernes, però que tinguin una ambientació més medieval.
0: I sobretot una manera també de protegir doncs aquesta manera artesanal, no? de realitzar tots aquestes productes, coses que oferiran des d'aquestes paradetes en aquest mercat medieval, no? Que de vegades ja s'ha perd, no?, aquesta tradició que comentava Sallat, allò dels ganivets, no?, fins i tot la gastronomia, no?, però tot feta d'una manera artesanal, no?
1: Exacte. Nosaltres, com que també som un poble amb una tradició artesana molt grossa amb el tema de Sallata, que tenim diversos col·lectius de municipi que participen, també trobareu tallers, per exemple, per aprendre a fer llata. Donar molta importància en això, creiem que és l'essència i és el que també diferencia aquest mercat, i encara que sigui difícil, per el que he dit, de l'edat de molts dels artesans, pues intentem cada any introduir nous artesans. Enguany eren uns quants nous, també de picar pedra, esperdanyers, un ferrer en el castell, això, intentem introduir el màxim possible d'elements tradicionals per donar aquest valor afegit que creiem que s'ha d'impulsar aquesta artesania enfront dels productes industrials que passen en dos dies i molts venen fets de l'altra punta del món.
0: És important el que has comentat, Joan, de que bueno, s'han afegit, s'han apuntat noves paradetes, no? Nous artesans. Això també és un al·licient per seguir fent feina i seguir mantenint aquest mercat medieval, no?
1: Exacte, veiem que té rebuda, de fet. Enguany hem rebut més sol·licitud de participació que mai. Hem denegat quasi una vuitantena, perquè el nostre espai és limitat. Tenim un carrer d'estats i volem conservar aquesta essència de fer el mercat dins el casc antic. I tenim més demanda que llocs podem oferir. Així que estic molt content, perquè veiem que els mercaders volen venir a la nostra fira, surten content d'ella, perquè al cap i fi hi ha molt bona rebuda per part del públic. Són tres dies, molta gent, i tota Mallorca, jo crec que ja està consolidat en el calendari festiu de Mallorca de tots els mallorquins. I estem molt contents de rebre tothom.
0: Joan, per acabar, una convidada a tot el municipi, com no a la resta de Mallorca, que participin, que visitin aquest mercat medieval de Cap de Pere.
1: Exacte, convidar a tothom, especialment els gavellins i gavellines, però també tothom de fora, ja sigui de Mallorca o de la resta del món, que sabem que també ve gent a posta d'altres llocs, tant de la península com d'Europa. I convidar-los tothom a participar, de gaudir de tots els dates. Trobareu el programa del mercat medieval, les xarxes socials i en paper també per aquí, per municipi. Vos esperam aquí a Cap de Pere amb els braços oberts. Si veniu de fora, mirau on hi ha els pàrquings habilitats per evitar problemes dins el poble i sobretot també demanem respecte i educació a tothom que gaudiquem el camp medieval en convivència sense fer grans excessos i això, espero pues, tots aquí a Cap de Pere aquests tres dies, divendres, dissabte i diumenge, esperant que faci bon temps i poder gaudir d'un dia amb els amics, amb la família, aquí en el nostre poble.
0: De ben segur que seran tres dies de disfrutar d'aquest mercat medieval a Cap de Pere. Joan Campins, regidor de Fires i Festes, gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Balear i que sigui tot un èxit aquesta nova edició del mercat.
1: Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres i per donar difusió d'aquest mercat.
0: Fins una...
1: Vos esperam.
0: Allà serem. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
2: Ràdio Balear, un sabor muy nuestro.

0: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Capdepera torna a l'edat mitjana. Del 15 al 17 de maig viu el mercat medieval. Durant els 3 dies hi haurà espectacles, música en directe, dansa, foc, cercaviles, cavallers i artesania dins un entorn únic i per a tota la família. Descobreix oficis antics, gaudeix de la gastronomia i deixa't transportar a una altra època dins el marc incomparable del castell. Passeja pels carrers plens d'història i deixa't sorprendre. Capdepera, història viva. Capdepera t'espera. Ajuntament de Capdepera.

0: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
1: Can Canoli,
2: restaurante italiano, Can Canoli,
3: qué bueno Can Canoli,
2: Santa María, Can Canoli.
4: Can Canoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
2: Restaurante italiano.
5: Can Canoli, restaurante Can Canoli.
2: Qué bueno Can Canoli.
1: Italiano.
6: Radio Balear, estamos en el aire.

0: Cannoli, cannoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cannoli, cannoli, restaurante italiano, cannoli, cannoli. Qué bueno cannoli, cannoli, cannoli. Esa es María, cannoli.
2: Giancannoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
1: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: La Fira de Maig 2026 de Sencelles se celebra del 5 al 23 de maig, essent una cita destacada en el cor de Mallorca que combina tradició agrícola, ramadera i cultural. L'event compta amb mercat artesanal, exposicions, música en viu, gastronomia local i activitats familiars, fent un homenatge a la vida rural i als pastors de la zona. El diumenge 17 de maig es durà a terme l'acte principal, el Firó. Organitza Ajuntament de Sencelles.
5: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
6: Escúchanos en radiobalear.es.